Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

Quan se'n parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sempre.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Muriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: mai. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: local i comarcal, als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts en aquesta nou inici de setmana. En aquests moments, quan passen 6 minuts del punt de les 10, aquí estarem, ja sabeu que van començar la setmana passada. Aprofitant aquestes vacances matineres de la Calaixera, doncs arriba aquesta programació especial d'aquestes 4 setmanes del programa 1, 10, 13. Allò de que estarem fins des de les 10 fins al punt de la 1 i acompanyant-vos en aquesta franja matinal d'estiu, finals d'estiu. Bueno, és impossible no donar-vos el bon dia sense fer una mirada o un pensament en tot el que ha passat aquest cap de setmana, la nit de divendres a dissabte a la nostra comarca i una miqueta més enllà, de les fortes pluges que han tingut doncs unes conseqüències importants als barris marítims. Bueno, espero i desitjo que tots estigueu molt bé. Nosaltres, com sempre, amb aquesta franja en la que us acompanyarem amb el que ens apunta aquesta primera aquesta hora d'informació, doncs serà present. Però benvinguts en aquesta nova jornada. Avui és dia 24 del mes d'agost i la veritat és que ja comença el temps a donar un pas. Ostres, però quin pas ens ha donat aquest cap de setmana, aquest divendres. Bueno, doncs pues un pas que també ja van com canviant les coses. Una miqueta més de frescor, unes nits una mica millor per dormir i també modificant una miqueta el nostre plànning de vacances. Però segurament que encara sou molts els que esteu en elles. Doncs benvinguts en aquesta jornada. Avui ens introduirem amb una mica de música i després anirem desgranant què és el que ens dona aquesta jornada, dia 24 del mes d'agost. Així que molt bon dia a Vendrell i Comarca. Aquest és el programa 1, 10, 13. Les 3 hores en directe perquè portem una miqueta millor la calor d'aquests ja finals d'agost i que se'ns faci una miqueta més curta. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez. Navegarem al llarg d'aquestes 3 hores amb contingut que, com sempre, espero i desitjo que ens acompanyeu. Primer de tot, donar-vos el bon dia i desconnectar aquests primers minuts amb la música, que també és present en la nostra Ona 10-13. Salutacions de Marga Márquez. Benvinguts.

Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs ara és moment d'aturar-nos una miqueta. El punt informatiu arribarà una miqueta més tard perquè aquests dies ens aturarem de forma més pausada per recalcar el que ens destaca el nostre dia. Així que després sentirem les notícies. Avui, com us dèiem, és 24 d'agost. I avui es celebra principalment el Dia Internacional dels Parcs Nacionals, també coneguts com a Parcs Naturals. És una efemèride que té com a objectiu principal conscienciar la població sobre la importància de conservar i protegir els ecosistemes, la biodiversitat i la riquesa de la flora i la fauna de tot el planeta. Amb aquesta celebració ecològica, el calendari d'avui també recull altres curiositats i aquí estem per desgranar-les. Avui també és el Dia Internacional de la Música Estranya, una jornada festiva nascuda per animar la gent a escoltar gèneres musicals poc comuns i obrir la ment a les noves experiències sonores produïdes amb tota mena d'objectes i instruments. I avui també és el Dia de la Independència d'Ucrania. Es commemora la declaració de la independència de la Unió Soviètica adaptada el 24 d'agost del 91. L'origen del Dia Internacional de la Música Estranya, l'objectiu principal, Grant volia aconseguir que el públic general escoltés sense perjudicis. El seu propòsit era animar la gent a tocar i escoltar gèneres musicals completament desconeguts o poc convencionals, obrint la ment a noves experiències estètiques. A la pràctica, el músic també va aprofitar la data per promoure el seu primer disc d'estudi anomenat Fails Amazing, que va acabar de sortir al mercat. I per què es va triar el 24 d'agost? La tria de la data va ser un homenatge molt personal, coincidint amb l'aniversari del pare de la seva parella, qui havia estat un gran mentor artístic. I els parcs nacionals, la jornada destacada per avui, aprofitant el Dia Internacional dels Parcs Naturals, potser és el moment perfecte per recordar els espais verds impressionants, a part l'estat espanyol, hi ha en total 16 parcs nacionals de gran valor ecològic. Podríem dir que el gran tresor a Catalunya és el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És l'únic parc nacional a Catalunya que destaca pels seus cims majestuosos i de granit i els seus paisatges dominant per l'aigua, comptant amb més de 200 estanys d'alta muntanya, rius i cascades espectaculars. Però si fem un viatge per la comarca d'Aragó, hem de destacar el Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut. Situat als Pirineus d'Osca, ofereix un paisatge colpidor de parets verticals, glaceres importants i fagedes molt frondoses. El Parc Nacional dels Picos d'Europa, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó és un dels més antics i famosos per les seves valls profundes i per albergar fauna emblemàtica com l'os bru cantàbric o l'isard. El Parc Nacional del Teide, un entorn d'aspecte gairebé lunar, format al voltant del pic més alt d'Espanya amb 3.718 metres, ple d'estructures volcàniques que són úniques. I també el Parc Nacional de Banff, al Canadà, si mirem cap a l'exterior, aquest és un dels parcs mundials més icònics per la seva imatge de postal amb llacs turqueses, d'origen glaciar i boscos infinits, que capturen doncs un paisatge únic. El santoral d'avui ens diu que avui es commemora la festivitat destacada de Sant Bartomeu, una de les figures més rellevants del cristianisme. Els principals sants d'avui, com destacàvem, és Sant Bartomeu, Santa Emília de Vialar, Santa Joana Antí de Touret, Sant Audoté de Rouran i Sant Aurea. I altres que avui es commemoren, Sant Jordi de Limonotà, Monjo i Màrtir o Sant Tració de Claudopolis. A
El més destacat és Sant Bartomeu, també conegut com a Natanel. Va ser un dels 12 apòstols de Jesús, presentat per l'apòstol Felip. Va morir com a màrtir a Armènia, on va ser escorxat viu i li van arrencar la pell. Per aquesta raó, l'art se'l sol representar amb un ganivet a la mà o amb la seva pròpia pell penjada d'un braç. A Catalunya, Sant Bartomeu és una festivitat molt arrelada i és patró de diferents poblacions. Per exemple, a Sitges, a Igualada, a Tordera i també a Roda de Barà o a Capdepera, a Mallorca.

avui, 24 d'agost, Catalunya commemora diferents fets històrics, naixements rellevants i efemèrides culturals que destaquem. Pel que fa als fets històrics i culturals, es va produir tal dia com avui el primer premi del disc català l'any 63. S'otorga a l'Ametlla del Vallès el primer guardó de la història de la música en català. El guanyador va ser en Josep Maria Espinàs pel seu àlbum Canta Bassanets. I també és el 1917, fi de la Festa Major de Sants. Durant l'agost del 1917 s'anul·len o restringeixen moltes altres activitats per les festes populars de barris de Barcelona, com Horta o Sants, a causa del convuls context polític i de la vaga general d'aquell estiu. També cal destacar que tal dia com avui moria a Barcelona el 1997 en Tete Montoliu, un dels grans referents de la cultura catalana moderna i considerat el jazzman i pianista sec més important de la història dels Països Catalans. I la província de Tarragona avui compta amb un calendari ric en tradicions i també en festes populars. Les festes de finals d'agost actuals, si fem una miqueta de búsqueda, estem de festa majors en diferents poblacions a prop de casa. A Torredembarra celebra la seva festa major de Santa Rosalia. I Roda de Barà avui celebra el seu dia gran perquè a les seves festes majors, de la seva festa major, el seu patró és Sant Bartomeu, i avui doncs precisament celebra el seu dia gran festivitat a la localitat. Fins al 25 d'agost oferint balls populars, cercaviles, activitats per totes les edats. Altres localitats que també estan de festa major, doncs és Albinyana, Cabra del Camp, Freixinals o Montferri també celebren les seves festes de Sant Bartomeu. I festes de final de mes, doncs, per exemple, a Ulldecona o Santa Oliva, que arrenca a partir del 28 d'agost. Les festes destacades que arriben ja cap a apropant-nos al mes de setembre, doncs comencen a treure el cap. I com sempre, avui al Vendrell mirem cap al temps. Avui s'espera un dia calorós amb temperatures màximes que rondaran els 28 i 29 graus amb una mínima de 23 graus. La sensació tèrmica serà força alta a causa de la humitat. Poden arribar a fregar els 36 graus durant les hores centrals. I el cel es mantindrà majoritàriament assolellat amb intervals de núvols, tot i que algunes previsions indiquen una lleugera probabilitat de ruixats a tempestes a la demarcació. Però en general predominarà el cel estable, el municipi i serè. Aquest és el nostre primer apunt d'aquesta primera hora en la que entrem amb aquesta la ona 1013 a la sintonia de Ràdio Albany.

Doncs ara és moment d'obrir el nostre punt d'informació en el que comencem parlant, evidentment, fent una mirada al que ha passat aquest cap de setmana, com són els aiguats. El Baix Penedès, especialment la zona del litoral, ha estat la més afectada pel fort episodi de pluges que s'han viscut la nit de la matinada d'aquest dissabte 22 d'agost. En diferents poblacions del nord de la Costa Daurada s'han registrat entre 140 i 200 litres per metre quadrat en un curt període de temps. Ha estat el cas del Vendrell amb 145 litres o Torredembarra amb 136, mentre que a Calafell ha arribat als 109 litres. Els aiguats han superat les previsions que s'havien fet i han caigut i han tingut conseqüències sobretot a la zona del litoral i en algunes infraestructures. El nucli marítim de Coma-ruga, on s'hauria superat els 130 litres per metre quadrat, s'han repetit les imatges dels carrers inundats, tot i que en aquest cop encara han estat més extremes en altres ocasions. També l'avinguda Palforiana, al pas de Sant Salvador, s'ha inundat. La baixada d'aigua per la riera de la Bisbal ha atrapat a primera hora del matí un vehicle que mirava de travessar la zona de Sant Salvador i els bombers han hagut de rescatar dues persones al seu interior. Els bombers també han hagut de treballar amb molts garatges o baixos inundats i diferents vehicles aparcats als carrers que s'han vist afectats. El pont de la Nacional 340 Coma-ruga ha quedat ple d'aigua, per la qual cosa s'ha tallat el trànsit. La inundació de l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders també obligava a interrompre la circulació ferroviària de les diferents línies durant unes hores. Al matí ja la cosa es començava a establir la normalitat. Però també per un altre lloc, l'incident de l'episodi que ha produït la discoteca de Coma-ruga, de la qual s'han hagut de desallotjar prop de 100 joves. L'Ajuntament del Vendrell i Protecció Civil van habilitar com a refugi l'escola Pla de Mar, on es van traslladar els joves. Protecció Civil també ha fet seguiment d'un incident a l'hotel Maramar de Coma-ruga, on es va fer un confinament preventiu a l'establiment després de que unes pastilles de clor havien caigut a l'aparcament i s'havien diluït a conseqüència de l'aigua acumulada per les fortes pluges. El servei d'emergència també ha hagut d'atendre una persona amb menys greu per la incidència. El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que ha visitat la zona, va explicar des de la capital del Baix Penedès on s'ha desplaçat per fer el seguiment de l'episodi, que no s'havia enviat cap SALER per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei de Previsió de Catalunya era de 4 de 6 i no estava justificant atentment les informacions que disposava Protecció Civil. Els barris marítims a poc es recuperen la normalitat mentre continuen les tasques de neteja. Ahir diumenge, la fase de recuperació després dels aiguats del dissabte, veïns i visitants han treballat per recuperar la normalitat mentre avaluen els danys materials que ha deixat la tempesta. Els operaris de les grues de les assegurances han treballat a contrarrellotge per retirar els vehicles afectats. Durant la nit s'han fet tasques de drenatge i neteja i ara els esforços estan centrats sobretot en retirar el fang acumulat pels carrers de les principals vies dels barris marítims que, evidentment, doncs, ja estan obertes i la situació està normalitzada. A Vilassamar i les zones residents de l'entorn, els treballs van començar sense incidències importants. La previsió és que el fang estigui retirat el abans possible per facilitar la retirada posterior i la majoria de les vies doncs, ja estan obertes amb normalitat. Els incidents més delicats es van produir a l'hotel Maramar de Coma-ruga. L'aigua que va inundar l'aparcament soterrani on hi havia amagatzemats productes per al tractament de piscines, el contacte amb les pastilles de clor van provocar una reacció química i la formació d'un núvol potencialment tòxic, fet que va obligar a confinar preventivament a tots els hotels durant la nit de diumenge. Els bombers han treballat moltíssim durant aquestes hores a tota la zona i han pogut
buidar completament l'aparcament i les lectures de clor ja van ser donades amb resultats negatius i el confinament es va poder aixecar. La matinada de dissabte va quedar també marcada per l'evacuació de la discoteca Macarella de Coma-ruga, on es celebrava la festa Shark. L'entrada d'aigua va obligar a desallotjar el local i els joves van ser traslladats a l'escola de Coma-ruga habilitada en refugi a través de l'Ajuntament del Vendrell. Evidentment parlarem, sentirem molt a parlar encara del que ha donat de si aquests aiguats afectant el Vendrell i també a les poblacions de Roda de Barà, que s'han portat també doncs, dificultats importants en la zona costera i també a Roda, i també a Torredembarra. Altres notícies ens fan mirar cap a diversos municipis de la comarca pateixen talls de llum reiterats aquest estiu. El Consell Comarcal explica la causa d'aquesta situació i és que l'alt risc és per l'alt risc d'incendi. El sistema elèctric es desconnecta i reconnecta automàticament. Tanmateix, quan està activat el pla Alfa, es pot donar el cas que la reconnexió pot no ser automàtica per prevenir incendis a espais forestals. I Calafell ha començat el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible que s'han construït entre els nuclis del poble i la platja, al costat de l'Institut Camí de Mar. En total són 321 els candidats que s'han inscrit a la borsa per optar als 110 habitatges que hi ha als dos blocs. Des de l'Ajuntament han informat que ja s'han contactat amb els candidats per mail i burofax, tot i que alguns mails han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o és incorrecta. A partir d'aquest dilluns es preveu que l'empresa Llogueràlia inicia els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per comprovar la situació de cadascun dels possibles adjudicataris. Si aquests compleixen els requisits fixats, se'ls adjudicarà ja un pis de la promoció. Segons el consistori, es prioritzen les unitats familiars que portin més de 2 anys amb els seus membres empadronats al municipi. Entre els requisits que cal complir per optar a un dels pisos de lloguer és que han de representar més del 30% dels ingressos de la unitat familiar, amb els mínims obligatoris de 21.000 euros bruts anuals. En el cas dels lloguers més alts, els ingressos mínims haurien de ser de 31.125 euros. També Calafell rep una subvenció del GALP Costa Daurada per impulsar la pesca local al mercat municipal i al patrimoni marítim. L'objectiu és promocionar el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i la dinamització del mercat municipal. Ha rebut una subvenció l'Ajuntament de Calafell de 23.179,31 euros en el marc dels ajuts del Grup d'Acció Local Pesquer, el GALP Costa Daurada, finançats pels Fons Europeus Marítims de Pesca, Aquicultura i el Departament d'Agricultura i Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posada en valor de la pesca de la Costa Daurada, una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer, la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, tot impulsant una economia blava, sostenible i arrelada al territori. Aquestes són notícies que ens fan mirar cap a la comarca, però també és moment de fer una ullada als diferents diaris en la seva portada. El periòdico de Catalunya, en portada, el seu gran titular ens diu que Rabat va reforçar la xarxa d'influència dels Estats Units 4 mesos abans de Ceuta. El Marroc ha intensificat la seva promoció davant del govern de Trump amb 6 agències en les quals es paga 2,3 milions. També ens diu que un dels lobbies també treballa a favor dels interessos de la Xina, els països del Golf i una petrolera russa. Feijó demana confinar la ciutat per sarna i tuberculosi. També en portada, el periòdico de Catalunya ens diu que la
ultradreta global afronta un any clau a França i Alemanya. També es diu que l'accés de satèl·lits posa en perill l'observació astronòmica i que l'aturada forçosa de fàbriques per estalviar llum ha costat 1.000 milions d'euros. També parlant de futbol, ens diu que golejada per començar, el Barça s'estrena a la Lliga amb un contundent victòria contra l'Eix. I els més grans de 65 anys ja representen el 20% de la població de l'àrea de Barcelona. Anem en busca de la portada que ens apropa La Vanguardia. Ens diu que el disseny del virus amb la IA dispara les alarmes sobre la bioseguretat. Una investigació crea patògens per atacar el bacteri, però també mostra que es poden fabricar agents infecciosos que ara no existeixen. Ceuta, 8 ministres explicaran al Congrés una crisi descontrolada. Feijóo demana a Sánchez que decreti confinament a la ciutat per risc sanitari. També ens diu que l'Estat eleva 2.000 milions a la seu dividend per Aena i CaixaBank. I també ens diu que ens parla de les inundacions. Els alcaldes reclamen inversió a llarg termini. Ens parla del temporal, el teatre que ve i mira cap als clàssics. I també parlen de seguretat, un pacte guàrdia urbana, Mossos a l'aire. Pel que fa al futbol, també ens diu que un Barça voràs clava el primer cop. Anem en busca de més notícies, anem en busca de la portada al punt avui en la seva portada d'avui dilluns. Ens diu que la calor mortal, l'estadística diu que aquest estiu 1.534 morts es poden atribuir a les altes temperatures, però els sanitaris avisen que aquesta no és la realitat. També fent la crònica de la tromba, que recorda quina és la realitat, la que ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua en el càmping inundat a la Costa Daurada. També ens diu que una crònica de una estructura d'estat per la llengua. I també ens diu altres notícies parlant de l'esport. El Barça agrada al camp de l'Eix i fa una golejada, 0-5. Anem en busca d'altres notícies, en aquest cas ens quedem amb la portada del Diari de Tarragona. Els alcaldes demanen mides contra les inundacions. Denuncien que la via del tren i la Nacional 340 actuen com a barreres perquè el cas de la ratllada de l'aigua arribi al mar. Al Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra i Creixell intenten recuperar la seva normalitat. I en portada, amb una fotografia il·lustrativa, ens diu 24 d'agost de 1944. La nova libera París. Els soldats republicans espanyols varen ser els primers en entrar a París, encara ocupat pels nazis. Tarragona, ens diu que Tarragona porta d'entrada pels cotxes xinesos. I també ens diu que el pàrquing Jaume I i el mercat central es porten el 20% del deute municipal. I pel que fa també a la comarca, parlant de l'Arbós, la Vella, la Jove i Vilafranca tornen amb els castells de gamma extra. I per últim, fem una mirada a la portada del diari Ara. Ens diu que la Generalitat bat el rècord en la despesa que passa d'un any cap a l'altre. I també ens diu que els pescadors no troben sonsos a la costa catalana. La manca de captures han obligat a 26 barques a plegar el mes de juny. Els desapareguts de la fèria oberta de Ceuta, Feijóo, planteja un confinament sanitari per el que està passant a Ceuta. I també és moment de mirar cap a l'esport. El Barça s'estrena a la Lliga amb una maneta. Aquesta és la informació que arriben en la portada dels diferents diaris destacats a casa nostra, a Catalunya.
I ara, com sempre, ens aturem amb les últimes notícies d'última hora. Claus del nou curs polític que obre amb la crisi a Ceuta en un any marcat per les eleccions generals. Els veïns del barri ceutí de la Loma Colmenar protesten per la gestió de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Altres notícies ens fan mirar cap al món. Ucrània celebra el Dia de la Independència en plena escalada i Zelensky reconeix que la situació és molt difícil. Almenys 6 desapareguts i més de 150 habitatges afectats a Veneçuela per les pluges. I parlant d'economia, Iran anuncia el descobriment d'un gran jaciment de gas dies després de que Trump declarés la guerra econòmica. Trump també acusa Canadà de voler gaudir dels beneficis d'un estat dels Estats Units sense ser-ho. Anem en busca de les notícies de casa nostra, que evidentment copsa titulars. El litoral de Tarragona fa balanç dels danys i la gestió dels aiguats. Els aiguats al litoral tarragoní deixen una desena de ferits i danys en les zones inundables. Creix la polèmica per no haver enviat una alerta preventiva. També ens diu que la calor extrema deixa 2.500 morts i seqüeles de salut. També ens parla de que la contaminació davant de les escoles cau un 40% a Barcelona. També ens diu que el Dia Mundial de l'Internauta a Internet compleix 35 anys amb la ciberseguretat i el focus. I també ens diu que l'estiu dispara el consum de llibres i canvia els gustos dels lectors. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

Doncs aquí estem escoltant la música de David Guetta, Teddy Swims i Tons and I, una de les combinacions perfectes que arribaven a finals d'aquest 2025. Estem en aquesta ja primera hora d'aquesta ona 10-13. Avui tenim un temps una mica així... no ens deixa veure ben clar el cel, però la previsió és que, en principi, aquí a la nostra comarca no ha de ploure. Sí que en altres zones del Mediterrani, però nosaltres de moment ens lliurem. Recordeu que aquests dies d'estiu, aquests dies, aquestes setmanes, quatre setmanes que estarem en antena amb vosaltres, doncs cada dia llancem una pregunta. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp de participació, el 686-1101. La pregunta del dia, doncs cada dia llancem una pregunta i estarem encantats de que ens envieu un missatge de veu. Doncs si l'altre dia preguntàvem amb quin és el vostre esmorzar preferit, avui ens agradaria que compartiu amb nosaltres què és el que us agrada més dinar. Sou de cuinar a casa o sou de menjar fora, o els que aneu a casa dels pares, allò tipo gorreo, que perquè el menjar com el menjar de la mare no hi ha cap. O teniu previsió de deixar el dinar la nit anterior, allò ben previsors perquè dineu a la cafeïna o dineu sempre en família. O feu dejú, allò de no, jo menjo per la nit i ja fins a la tarda no em menjo. Si voleu compartir amb nosaltres el que feu, ens podeu enviar un WhatsApp de veu al 686-1101. I regalem dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell entre tots els que ens envieu un missatge de veu. Així que no us talleu, que segurament esteu de vacances sentint la ràdio i us ve de gust compartir això amb nosaltres.

I la música tan important que, ja sabeu, aquí portem temazos per recordar i refrescar moltes dècades en aquest estiu. I és que l'estiu sempre és un moment també per rescatar d'aquell... Anem en busca de grans èxits. I això és el que sonen aquests dies aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. D'aquí una estoneta ens anem a fer una ullada perquè aquí ens proposem apropar-vos bona música i sempre obrim cada dia i destapem o recordem un dels grans discos importants de la música. I avui viatjarem en el temps amb la de la mà del... El gran Santana. Però mentrestant ens quedem amb la gran Lady Gaga, que com ja sabeu va treballar amb aquest tema per l'última temporada, encara que ja tenim una altra a la vista, de la sèrie Miércoles de Dead Dance.

Anem en busca d'un dels grans músics de sempre que se'l recorda des de l'escenari del Festival Woodstock en una calorosa tarda d'allà el 1969. 30 anys després va vendre un munt de discos de Supernatural, un dels discos que li van donar 8 premis Grammys pel camí i en temes inoblidables com el de Black Magic Woman o l'Europa, un disc impressionant a Abraxas. Segurament, a part, juntament amb Jimi Hendrix, és el millor guitarrista de la música pop-rock que ha donat la història. I avui ens centrem precisament en aquest Abraxas, que es va publicar el 1970 al disc de Santana. Un any després de donar-se a conèixer a nivell mundial en el Festival de Woodstock de l'any 69, Carlos Santana aconsegueix fer-se la seva obra mestra, Abraxas, al costat de la seva banda, possiblement el millor disc rock llatí fet mai, assenta les bases de la música llatina que ha seguit altres artistes com els seus compatriotes Maná, Carlos Vargas, entre d'altres. Aquest disc apareix en una època de confraternització hippie i porta un toc de míster i psicodèlia, ja que el seu títol i portada té molt a veure amb el seu so, on aconsegueix una brillant fusió de rock, blues, jazz i temes impressionants. Cal recordar aquell Oye Cómo Va, de Tito Puentes, o Black Magic Woman, el més gran. Santana i la seva banda no només toquen de luxe ni de bon

guitarra i a la veu, Greg Rolley als teclats i a la veu, David Brown com a baixista, Mike Shearer a la bateria, Mike Carabello a les congas, José Chepito Arias als timbals i també a la conga. El 1998, Columbia va publicar una edició especial limitada del disc amb tres temes extras gravats al Royal Albert Hall de Londres el 18 d'abril de 1970. I la veritat és que hi ha temes emblemàtics i no podíem deixar de sentir, doncs, aquest Oye, cómo va, una d'aquelles cançons inoblidables.

0: al migdia i a les 8 al vespre.
1: Serveis.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal, deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 al vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem
5: Bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

doncs ja estem aquí amb aquesta ja segona hora d'Ona Déu 13. Us saludem en aquest dilluns, dia 24 d'agost. Mare meva, salutacions i benvinguts, i ara passeu per aquí. Amb aquesta jornada el temps ja comença, doncs, a oferir-nos la seva cara d'aquests dies finals d'agost. Bueno, que no podem oblidar del que hem patit aquest passat matinada. De matinada de dissabte. Bueno, espero desitjo que tots estigueu molt bé, que ens esteu escoltant des de les vostres vacances o el retorn ja d'elles, perquè de setmana a setmana la cosa, la situació canvia. Nosaltres estarem fins al punt de la una del migdia i d'aquí una estoneta ens anirem en busca de més música i més contingut musical. Però recordeu que el nostre WhatsApp de participació està disponible perquè ens envieu un missatget de veu al 686-1091. Avui ens agradaria que compartiu amb nosaltres, doncs, què és el que més us agrada dinar. El que diu dinar, pues també un sopar. Hi ha gent que diferencia molt els dinars dels sopars. Hi ha coses que mai no menjarien al sopar. Per exemple, jo una pizza al dinar no menjaria mai, però una pizza per dinar, per sopar, doncs guai, no? Coses d'aquestes. Sou de fer la cuina a casa o no d'anar a comprar-la fora o de menjar fora? Els que aneu a casa dels pares per estalviar-vos els... primer, que no sabeu cuinar molt bé i que com es cuina o com es menja a casa dels pares enlloc. O teniu la previsió d'allò de... jo hi ha gent molt quadrada. Si treballa fora o prefereix, doncs, avançar una mica al dinar la nit anterior, així quan arriba ho té tot més fàcil. O sou dels que dineu a la feina o en família. Compartiu amb nosaltres els vostres moments enviant un WhatsApp de veu al 686-1091, que sortegem entre totes les opinions que ens arribin. Dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell. Les tasses, doncs mira, van molt bé per un bon esmorzar amb un bon cafè o el que li voleu posar dintre. Un suquet i també la bossa, doncs, per anar a comprar, que va molt rebé, amb aquests temps de... bueno, pues, zero bolses de plàstic. Recordeu, 686-1091, que aquí estem en aquesta Ona Déu 13 d'avui dilluns, 24 de... ja el mes d'agost.

viatgem al temps de la mà de Lian Ross amb el seu Night and Day, una cançó produïda aquests darrers mesos, però molt en l'estil del que ens oferia mític de la dècada dels a finals dels 80. Però la música actual també ens ha regalat versions que fan una mirada cap enrere. De la mà del gran Ziril, que té una llarga llista d'èxits que ha publicat en els darrers mesos, en aquest cas dintre d'un EP que publicava From Down Under, una col·lecció de 5 pistes i barreja única amb influències de la música house melòdica i fent mirades a temes importants. Amb Kita Alexander ens regala aquesta versió True, el tema original dels Spandau Ballet, amb un gir fresc i contemporani.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Aquí estem gaudint d'aquests primers minuts. En una estona ens anirem a veure un repàs a l'agenda que ve marcada per diferents festes majors que tenim al voltant de casa nostra, com és el Vinyanà i el que encara continua de l'Arbós, que està vivint els seus dies grans. Recordeu que ens podeu enviar un WhatsApp de participació al 686-1091 i que si també ens voleu demanar doncs, un tema musical, no us talleu i feu servir aquesta via de comunicació, que entre totes els missatges que entrin regalem dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell. Per gaudir-les a casa, lluir-la a la cuina o lluir la bossa per anar a comprar. Són d'aquestes de tela que sempre pots emportar al bolso, al cotxe, i et fan a l'apanyo. I van molt requete bé, així que i a més, doncs, envieu que com esteu, que esteu fent, si esteu de vacances o esteu ja currant. Poseu-vos en contacte amb nosaltres al 686-1091.

després de sentir Ava Max ens aturarem amb el nostre bloc d'agenda. Aquí l'estem escoltant amb un dels seus i moltíssims èxits que ens han acompanyat al llarg d'aquests darrers mesos. En aquest cas, viatgem en el temps a l'estiu del 25 amb aquest Wet Hot American Dream.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem a obrir el nostre punt d'agenda, que l'estiu doncs està... Encara ens queda temps oficial d'estiu, però ja sabeu que a final d'agost doncs el temps ja comença a girar-se una mica. Primer de tot, com sempre, us recordem que demà dimarts hi ha mercat a l'Arbós i que també podeu anar de mercat a Segur de Calafell. Anem en busca dels fets destacats que arriben en aquestes festes majors que tenim al voltant de casa. Ja sabeu que l'Arbós està disfrutant dels seus dies grans. I avui dilluns

després ens aturarem amb el programa de Festa Major de l'Arbós. Tenim aquí un petit problema ara d'agenda. Anem en busca del que podem fer també aquests dies i altres coses que recordem que avui doncs, també poden ser del vostre interès. A Bellvei, avui al Centre Cívic, la patronal, a partir de 2:45 de la tarda, hi ha donació de sang. Així que si voleu col·laborar amb aquesta important, amb aquest important acte, ho podeu fer apropant-vos al Centre Cívic, la patronal de Bellvei. El Vinyana està de festa major i avui a les 7 de la tarda des de la zona escolar hi ha la cursa popular de Sant Bartomeu. El Vendrell arriba a aquesta cita important que, com ja sabeu, arriba al Museu Àngel Guimerà a les 8 del vespre amb l'espectacle Música Obrint Dreceres a càrrec de Griselda Ramon i Àlex Jordi.

Doncs avui dilluns, com us dèiem, la festa major de l'Arboç està encara amb els seus actes i a partir d'un quart de 12 del migdia, és a dir, acaba de començar a la Rambla Josep Gené hi ha la traca infantil. A un quart de 2 del migdia, a la plaça de la Vila, hi ha ballades de sardanes amb la cobla contemporània. A les 6 de la tarda, pels carrers de la Vila de l'Arboç, hi ha la seva cercavila, que no us podeu perdre si voleu fer doncs, un tomb cap a la comarca, cap a la població de l'Arboç. A les 6 de la tarda, com dèiem, pels carrers de la Vila, cercavila infantil, amb la participació del seguici popular tradicional, el ball de diables, el ball de bastons, els nans, els capgrossos, els gigantons, bombercín i teresdina, el garotet, el ball de gitanes, el ball de pastorets i els minyons de l'Arboç. I en acabar, a la plaça de la Vila hi haurà exhibició folklòrica de tots els grups del seguici popular i tradicional infantil de la Vila que participen en aquesta cita. A 8:45 del vespre, a la pista exterior del poliesportiu, hi haurà ball de tarda a càrrec de l'Orquestra Metropol. I a les 12 de la nit, a la pista exterior del poliesportiu, concert i ball de nit a càrrec de l'Orquestra Metropol. Si ens quedem amb els actes que arriben demà dimarts, apareu atenció. A les 11 del matí, demà, a l'església parroquial, hi haurà missa en honor dels capgrossos Sant Justí, Sant Fortunat, Santa Càndida i Santa Victòria, veneració de les seves relíquies i missa pels difunts de l'any. A les 11 del matí, fins a les 2 del migdia, a la plaça de Catalunya, a la Rambla Josep Gené i al Parc Infantil amb diverses atraccions de Xusa Park, a la 1 del migdia, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla Tàrrega. A 4:45 de la tarda, a la plaça de la Badoleta, hi ha una cita important amb la cronoescalada ciclista, a càrrec de la penya ciclista de l'Arboç. A 6:15 de la tarda, al Parc de Santa Llúcia, es celebra el concurs local de bitlles catalanes, categories infantils. I a 6:45 de la tarda, al Parc de Santa Llúcia, continua el concurs local de bitlles catalanes, la categoria d'adults. A 7:00 de la tarda, a l'església parroquial, hi ha la cita amb el concert de música clàssica a càrrec del grup de cambra 10 cordes. I a 8:45 del vespre, la pista exterior del poliesportiu, ball de tarda a càrrec de l'orquestra Meravella. A 12:00 de la nit, la cosa continua perquè hi haurà concert de ball a càrrec de l'orquestra Meravella. Més coses que podem fer demà dimarts. A Calafell, al parc de la Sínia, hi ha cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula Smile 2 a 10:00 de la nit. I fins aquí ens aturem amb els actes que ens ocupen avui dimarts, dilluns i dimarts. Demà doncs farem més aullada perquè si no ens perdem una miqueta. També avancem de que aquest cap de setmana ja darrer del mes d'agost arriba a Cunit la xiringatada i el Bye Bye Summer amb una nova edició, una festa que organitza l'Associació de Joves de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. I com sempre us recordem la programació de Ràdio El Vendrell. A 2:45 del migdia arribarà l'informatiu. De 2 a 3 la connexió amb xarxa i amb aquests dies d'estiu la programació doncs arriba més amb més fórmula. A 8:00 del vespre l'informatiu. I com és habitual i puntual, a 2:00 del migdia podreu estar informats de tot el que passa i ha passat aquest cap de setmana a la nostra comarca i a la nostra ciutat amb les notícies de Televisió al Vendrell. Aquest és el nostre punt on ens aturem ara, com sempre, amb la nostra agenda que fa repàs a lo més immediat, que és, per exemple, doncs, el que us hem apropat per avui dilluns i també per demà dimarts. Anem en busca de més música que ens amenitza aquests matins a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I un viatge en el temps amb els Olé Olé, no controles.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs anem amb més coses, anem amb més música i en aquest cas a recordar una d'aquelles cançons que segurament tots hem ballat en algun moment de la nostra vida. Sempre, si no, és un moment per descobrir aquí bona música. Amb Mori Canté i el seu Yeke Yeke.

tantíssimes vegades hem ballat aquest tema de la mà de Ryan Paris, el Dolce Vita. Aquí fem, bueno, avui, o aquests minuts, o moment remember, sentim bona música des de començant i caminant en aquesta jornada de dilluns. Escoltes Ràdio El Vendrell. En 15 minuts tocarem les 12 del migdia i anem en busca de la col·laboració entre Buhos i l'Aire Martínez. Dos artistes que estan de moltíssima actualitat, els Buhos rodant amb la seva gira i l'Aire, que aquest estiu també està, doncs, ja treballant en solitari i molt. Junts es van trobar per fer això. No hi ha plan B.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Doncs seguim apropant-nos cap al punt de les 12 del migdia i ara amb un viatge també musical i recordant els The Bagels amb el seu Video Kill It de Radio Star. Recordeu el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, en el que ens podeu fer una petició musical. I avui us estem preguntant què és el que preferiu a l'hora de dinar, per on te llanceu. I si a l'estiu, doncs, la cosa varia, o podeu comentar amb nosaltres que entre totes les missatges de veu que ens entrin, regalem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bosses, aquestes ben xules, per fer servir-la de moltes maneres.

0: Llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Arribarem a les 12 en punt del migdia, agafats de la mà de l'actualitat més recent, com és l'èxit de Shakira i Burna Boy i el seu Dai Dai. En res, us deixo amb la informació de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat.

0: Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià, després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també ha repartit dues assistències, una estrena immemorable per al conjunt de Hansi Flack en set aixec la temporada amb autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Benvinguts ja a la nostra última hora musical, que com ja sabeu ve agafadeta d'actualitat i també una mirada cap a la música que ens ha acompanyat, ai, sobretot a l'estiu, que som a l'estiu, encara que el temps ja ens marca altres cosetes. Arrenquem amb el darrer treball que publica el Luis Fonsi, que es diu Me Despido, i és un avanç del que aviat arribarà dintre del seu

Ella ha marcat una abans i després en la música. Durant dècades podríem dir que ha sigut l'única reina del pop. Ara podria ser un podi que es podria combinar. Però Madonna ha tornat, de nou ens agafa de la mà per viatjar cap a les pistes de ball i la tornada de l'artista arriba per al seu darrer àlbum, Confessions 2, que inclou col·laboracions tan importants com aquesta de Kylie Minogue. Anem en busca d'Álvaro de Luna i amb el seu darrer treball Llego Tarde. Són les 12:11, espero que tu no arribis tard. Estàs escoltant una 10:13 i us recordo que tenim el nostre WhatsApp de participació obert. És el 686-1-1. Entre totes les missatges de veu que arriben avui us estem preguntant quin és el vostre dinar preferit. A veure si compartiu amb nosaltres la vostra recepta, si voleu, o ens dieu quines són les vostres preferències. Hi ha gent que no li agrada cuinar, eh? Això de cuinar no està en la seva vida. I si voleu compartir amb nosaltres, recordeu que entre totes les missatges de veu que entrin, sortegem dues bosses i dues tasses de Ràdio i Televisió al Vendrell.

Un grandíssim tema de la mà dels Kool & The Gang, que segurament tots també tenim en la memòria. Anem en busca d'aquest viatge en el temps que tant ens agrada i que aquesta setmana se sonaran i molt. De la mà dels Tequila i el seu gran Salta.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs l'estiu són moltes coses, són les vacances, el relax, el descans, la desconnexió, viatjar allà on t'agradi. També els records, que segurament haurem fet alguns per guardar-los per sempre. I la música, aquí sonen els Cora, Perduts tu i jo.

Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs anem a posar-li bona cara, que encara que s'acabi l'estiu, les vacances, i ja sabeu allò que la rutina també és molt necessària. Kiko Veneno també està planant ja el terreny, perquè en breu publicarà nou àlbum. L'artista català torna i ens fa un viatge amb noves cançons. Això no ho es diu precisament.

una història que envolta la ciutat de Barcelona. És una de les últimes cançons publicades de la mà de Paula Cop. Ai, una mica així de línia romàntica, que no ve gens malament. Per començar la setmana, que potser que, com sempre, comença la setmana amb energia o no, eh? Perquè jo sé que més d'un que arriba al moment i resulta que el cap de setmana està més cansat que tocaria descansar. Bueno, passem ara mateix per 2:15 del migdia i 4 minuts. Agafats de la mà de Juanes, hagamos que...

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs a poc a poc ens enfilem cap al punt de la una del migdia i aquí està la música de Mr. Jane fent un... Aquí podem fer és un cover dels famosos temes de... Els Pot Boys Blue, que no em ven mai al cap. És que és un tema que està així molt de sonar. El tema es diu You Call On Me, però nosaltres ja sabeu que us acompanyem ara mateix enfilant la recta final i recordant-vos que podeu enviar-nos un missatge de veu al 686-1091. Aquest estiu no us falti a la vostra cuina o la vostra bossa de Ràdio Televisió al Vendrell. Així que si ens envieu un WhatsApp de veu, un WhatsApp de participació, que avui encara estem a temps de saber què és el que fareu per dinar o què és el que mengeu avui per compartir-lo amb tots nosaltres.

0: cosa i que més d'una recorda el tema original Jura Bomba i Ardament dels Bad Boys Blue. Aquest viatge musical que ens transporta... Bueno, pues avui no hem ofert la versió del dia. Avui, bueno, pues aquelles coses, però demà arribarà.
1: Ràdio El Vendrell.
0: Doncs anem a treure la pols també a grans treballs que segurament recordeu, com aquest famosíssim hit de finals dels 80, Carlos Pérez, Las Manos Quietas.

Estem escoltant una versió remasteritzada, una nova versió que oferia Carlos Pérez fa ja uns quants anys, però segurament que recordeu l'original. Bueno, aquí fem un viatge en el temps cada dia també. I anem en busca de més coses, però en aquest cas coses que també estan d'actualitat i fent una mirada cap al passat. Fa poques setmanes David Bisbal presentava una fantàstica versió del famós tema de Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.

Aquesta gent sempre aixeca l'ànim i munten la festa allà on menys t'ho esperis. Estem escoltant i recordant aquest tema dels Amics de les Arts i els Figaflowers, això que es diu Carnaval, i som en aquests ja darrers minuts per arribar a la una del migdia. I aquesta cançó es va posar tan de moda ara fa també uns quants mesos, la versió del famós tema de la Carrà, de la mà de Xiaomi, Pedro.

perquè potser estem cansats de sentir sempre el mateix. Avui amb la música dels Café Quijano, La vida no és la, que ens ho diguin, veritat. Nosaltres amb això tancarem ja i tocarem pràcticament el punt de la una. Gràcies per acompanyar-nos. Que demà estarem aquí amb més Ona 10-13. Tingueu bona jornada.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara, retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que ha obligat a tallar un carril. A banda, també, una altra avaria, en aquest cas a l'AP7, a Parets del Vallès, també deixa un carril tallat sentit Tarragona. Finalment, a l'AP7 també hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, amb també un carril tallat en aquest punt. I Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular, per tant, entre les estacions de Gràcia i Sarrià, després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres

0: per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i també l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I, de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren, que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El Valle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com també un replantejament sobre la urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i també reclama mesures urgents. I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que es manté la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre, als centres educatius. Segura ha instat al Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per tal d'evitar noves aturades durant el primer trimestre i ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de l'última reunió. I el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades, que considera un símbol legal.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio d'un dilluns inesperat. De fet, les notícies de la ràdio després d'una matinada de divendres a dissabte inesperada per la quantitat i conseqüències de la precipitació. Avui és 24 d'agost del 2025, els saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, i a més el Jordi Greil, que ens ha de fer la crònica de l'esport, tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
0: Sumari de titulars.
2: Doncs haurem de parlar d'allò que va passar la matinada de divendres a dissabte al Vendrell. La precipitació considerable, anunciada però no en tanta mesura i en tanta intensitat, que va acabar ocasionant inundacions i molts problemes, sobretot al litoral vendrellenc. Començarem explicant com estan les coses aquest dilluns. Després, per qui no sàpiga què va passar, resumirem tot allò que va esdevenir aquella matinada. I finalment, parlant d'aquest tema, tindrem informació sobre la reacció del govern del Vendrell, que demana canvis estructurals per gestionar infraestructures i també rieres de la capital de comarca. Hem de tenir temps de parlar dels dansaires del Penedès, dels castells de l'Arbós i també de la carretillada de l'Arbós, a més de crònica esportiva. Comencem. Els nuclis marítims del Vendrell recuperen progressivament la normalitat després dels aiguats del cap de setmana. Els serveis municipals i, en bona part, veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, en la retirada de fang i també de residus, la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Les principals afectacions s'han produït en vehicles estacionats al carrer del barri del Brisamar i també en alguns aparcaments soterranis. És una crònica de Sílvia Martínez, dins la qual l'escoltarem Isabel Soriano i Mònica Ferrer, totes dues veïnes del Brisamar.
3: Cap de setmana de feina intensa al litoral del Vendrell per recuperar tan aviat com sigui possible la normalitat després dels aiguats. Sant Salvador, Comarruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar.
4: Aquí sempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Porque, bueno, nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no pude cerrar ni una. Y bueno, y ahora, bueno, pues un desastre.
5: I ella ja estava traient aigua de dintre casa, nosaltres estem més aixecats, hi han 5 esgraons, i arribava el segon, i el que passa que teníem uns amics que havien justament vingut a passar el cap de setmana, tenien el seu Toyota aparcat aquí fora i estava tot doncs, fins a l'alçada dels seients, i a més és un cotxe híbrid, o sigui que fins avui aquest matí no ha vingut la grua a buscar-lo. I bueno, i no crec que puguin fer-ne res perquè estava tot ple d'aigua. Vam treure el que vam poder. Aquest carrer sempre s'inunda, però s'inunda més o menys perquè és fins a aquesta alçada. I les rodes del cotxe, o sigui, el que és fins a la llanta només. Però com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15 15-20 anys, potser 20, que a més hi va haver que la mar s'hi va fer tot una capa de gel, però més o menys el mateix, potser alguna menys. Però parlo de 30 anys dues vegades.
3: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
4: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina. Porque, vamos, es que... Porque lo de dentro vale, pero lo de fuera hay una especie de parking y de todo que ellos se tendrían que haber preocupado. Yo me estoy ahí matando, sacando, porque está todo hecho... El lodo ese es fatal. Y bueno, ya ahora me queda menos, pero al menos lo de mi vecina mío y esto, pues como mínimo... Ayer mi hija se quiso llevar el coche y dice 5 horas la grúa.
5: El carrer, això ho veus net, però ho acaba de fer ella. Mentre jo li estava fent el pati amb la càrcer, ella ha estat netejant el carrer.
3: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Això és avui. Però portem tot el cap de setmana, des de la matinada de divendres fins ara i el que resta. I com va ser? Doncs havia de ser una tranquil·la nit d'estiu que va acabar convertint-se en un dels episodis de pluja més importants dels últims anys, no només al Baix Penedès i al Vendrell, sinó també a diverses localitats del Tarragonès. Va començar divendres al vespre, però va ser de matinada quan les precipitacions es van intensificar fins a convertir carrers, rieres i carreteres en autèntics corrents d'aigua. Mirem de fer un resum, l'ha fet la nostra companya Sílvia Martínez. Aquí escoltaran una veïna del Brisamar, la Clara Gutiérrez, i també el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
3: Al Vendrell, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, es van acumular prop de 140 litres per metre quadrat, amb registres que en alguns punts podrien haver superat els 200. L'episodi més intens es va concentrar entre la 1 i les 4 de la matinada. Coma-ruga i Sant Salvador van ser alguns dels punts més afectats, amb carrers, baixos, garatges i establiments negats. També hi va haver nombrosos vehicles estacionats a la via pública que van quedar parcialment coberts. La Riera de la Bisbal es va convertir en un dels punts més delicats, el cabal baixava amb força i el pas es va haver de tallar. Els bombers van rescatar dues persones que havien quedat atrapades dins d'un vehicle. El temporal també va complicar les comunicacions. L'N340 va quedar temporalment tallada per les inundacions amb dos vehicles atrapats i el servei ferroviari es va interrompre a l'estació de Sant Vicenç de Calders durant diverses hores. A Coma-ruga, la discoteca Macarella va haver de ser evacuada després que l'aigua hi entrés durant la festa Shark. Un centenar de joves van passar la matinada en una escola habilitada com a refugi o acollits fins i tot en cases particulars.
6: Hemos estado toda la noche en vila porque vivimos enfrente de la iglesia y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa, hemos movido los coches porque estaba llegando el agua casi hasta la ventanilla y bueno, bastante difícil de manejar.
3: L'episodi ha obert el debat sobre la celebració de l'esdeveniment. L'organització ha demanat disculpes per la situació viscuda, mentre les crítiques se centren en si la festa s'hauria d'haver suspès davant les previsions de pluja intensa. A l'hotel Maramar es va viure un altre dels moments més complicats. L'aparcament subterrani es va inundar i l'aigua va entrar en contacte amb productes amb clor, provocant una reacció química i la formació d'un núvol potencialment tòxic. Els hostes van quedar confinats preventivament durant la nit, mentre els bombers treballaven per buidar el recinte. Finalment, les lectures de clor van donar negatiu i el confinament es va aixecar. Una persona va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'hospital. L'aparcament, però, va quedar amb bona part dels vehicles malmesos. I després dels aiguats també ha aparegut una altra qüestió. Per què no es va activar l'ES Alerta als telèfons mòbils? El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, de visita dissabte a les zones afectades, ho justificava així.
7: Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Tindrem una reunió amb els alcaldes i l'alcaldessa per tal doncs, d'avaluar i de quina manera doncs, com a govern podem disposar doncs, totes aquelles qüestions que siguin necessàries per tornar a la màxima normalitat.
3: Espadaler també ha reconegut que els aiguats van superar totes les previsions.
2: De fet, no es parla de cap altra cosa al Vendrell des de primera hora de la jornada de dissabte, i han passat prou hores i un parell de dies com per fer balanç i fer valoració. L'ha fet l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell aquest dilluns, d'allò que es va fer des de dissabte a la matinada, quan, amb les pluges extremes patides, es va viure una situació excepcional que va provocar inundacions generalitzades a tota la façana marítima. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de rieres i també d'infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 o la Via del Tren. És una qüestió pendent des de fa temps, però que ara es fa encara més òbvia. En aquesta informació de Marc Guitart escoltarem Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, i Cristian Soriano, regidor de Seguretat Ciutadana.
8: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua. L'alcalde ha posat exemples de com aquests elements han jugat el seu paper en l'episodi viscut aquest dissabte.
9: La Nacional 340, on es talla el pas per Coma-ruga, els invernals, els pluvials de la Nacional 340, són responsabilitat de l'Ajuntament. Té sentit que tota una infraestructura d'aquesta magnitud depenguin de la xarxa de pluvials municipal? A la Via del Tren, a l'hotel Maramar. A l'hotel Maramar, que sabem que s'ha inundat l'hotel i el barri del voltant, evidentment, doncs està directament encarat amb una de les sortides dels passants d'aigua de la Via del Tren. Per tant, hem conduït i es condueix tota l'aigua d'aigües amunt per un forat de, per sota de la Via del Tren, que va directament i amb força, perquè queda canalitzat com si fos un sifó, que va canalitzat a la part baixa, diríem, de la urbanització Brisamar, a final del Imperial Tarracó, passeig marítim.
8: Martínez creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
9: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. Doncs si has de fer alguna modificació, doncs fes, paga-ho, o en el cas concret dels pluvials de la Nacional 340, o construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials. Aquesta resposta no és suficient en aquest context. És a dir, qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
8: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis. Des de l'Ajuntament destacen que el treball de tots els cossos d'emergència i seguretat va ser clau perquè no hi hagués danys personals.
10: Més de 60 serveis, els que vam oferir durant aquestes 9 hores, 5 dels quals suposaven un risc imminent per la seguretat o per la vida de les persones allà on vam actuar. Estem parlant d'una actuació que vam rebre, que vam haver de realitzar a Vendrell Poble, 4 a les zones de les platges, on hi havia persones dintre de vehicles que la riada o que la força de les pluges feia que aquest vehicle s'anés arrossegant.
9: La nit va ser molt difícil, però sí que vull destacar l'excel·lent intervenció, participació de tots els cossos de policia i serveis d'emergència, de tots, en el terreny, in situ. Una actuació que segurament explica que en el cas del Vendrell no haguem de lamentar cap dany personal.
8: Sí, que es van produir nombrosos danys materials, especialment en vehicles que estaven aparcats al carrer o en baixos d'establiments o edificis que es van inundar. També les platges van quedar afectades amb l'acumulació de molts materials i sediments arrossegats amb les riuades, que ara caldrà anar retirant.
2: Segurament els pròxims dies haurem de seguir parlant de les conseqüències d'aquesta precipitació. De moment, aparquem el tema. Fins demà a les notícies i parlem d'altres coses que sí que s'han pogut fer, perquè no tot el Vendrell va quedar afectat ni tota la comarca. Parlem dels dansaires del Penedès, perquè han dedicat la ballada de sardanes d'aquest diumenge a Mauro Galindo, que va ser un dels pioners de l'entitat, traspassat el passat mes de desembre. La jornada ha estat la penúltima ballada dominical d'estiu i ha comptat amb la música de la cobla contemporània. Aquí escoltarem el president dels dansaires del Penedès, Joan Morros. La ballada de sardanes d'aquest diumenge a la Rambla ha estat especial. Els dansaires del Penedès han dedicat la trobada a Mauro Galindo, un dels pioners de l'entitat, traspassat recentment. La cobla contemporània ha interpretat dues peces dedicades a la seva memòria en una jornada sentida i especial.
11: Mira, el Maur, com li dèiem des dels dansaires, o Mauro, com es coneix, doncs va ser un gran dansaire. Jo el vaig conèixer quan vaig començar l'any 69. Ell ja estava amb els dansaires del Penedès sota la batuta del Jan Toldrà. Van ballar molts anys junts, molts, i llavors, ballant sardanes, ell amb els dansaires, la Maria Rosa, la seva dona, ballant amb la colla alentina de Torredembarra, que ens ajudàvem, es van conèixer. I es van casar. I seguíem ajudant-nos amb una colla i amb l'altra, no? I a més, doncs, va ser una cosa tan maca, que va durar molts anys. I a més, el 73, quan van fundar el Foment Sardanista Vendrell, ell també va ser dels primers en apuntar-se.
2: Però aquest diumenge ha estat la penúltima ballada dominical d'aquest estiu. La darrera tindrà lloc diumenge vinent, 30 d'agost, també a la Rambla, amb la música en viu de la Principal del Llobregat. Més coses. Si alguna cosa era de preveure que seria notícia aquest cap de setmana, és la diada castellera de la Festa Major de Sant Julià a l'Arboç. S'ha celebrat aquest diumenge i ha estat un èxit. Els castellers de Vilafranca han descarregat 4 castells de gamma extra, un dels quals el 3 de 10 amb folre i manilles. La colla Vella de Valls ha tornat a descarregar el 4 de 9 sense folre. La colla jove dels Xiquets de Tarragona ha completat la torre de 9 amb folre i manilles com a castell més destacat, i els Minyons de l'Arboç han recuperat després de 8 anys el 4 de 7 i, per tant, juntament amb la resta de castells fets, la clàssica de set. En aquesta informació escoltarem Gina Fort de la colla de Tarragona, Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, Manel Urbano de la Vella de Valls i Joel, alcalde dels Minyons de l'Arboç. L'Arboç ha viscut aquest diumenge una extraordinària diada castellera que un any més confirma la plaça arbocenca com un referent històric dels castells. Els castellers de Vilafranca han descarregat 4 castells de gamma extra, el 3 de 10, el 5 de 9, el 4 de 9 amb folre i el pilar, i el pilar de 8 amb folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre, el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i un pilar de 6. la colla jove dels Xiquets de Tarragona ha descarregat el 4 de 9 amb folre, la torre de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre. Notable actuació també la dels Minyons de l'Arbós, que han aconseguit al cap de temps descarregar la clàssica de 7 amb el 3 de 7, el 4 de 7 i la torre de 6. Totes quatre colles han sortit satisfetes de plaça.
12: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva. Al final han sortit els castells que volíem que sortissin. Tenim 2-5 de 9, 3-2 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla que va ser carregat, però ja va ser amb el Pilar, i després l'anècdota del Pilar de 8, però crec que hem d'estar supercontents perquè al final és una gamma que ens ha costat de tenir aquestes últimes temporades i que estem a mes d'agost i la tenim.
13: I molt, molt content. Al final la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut com tot l'any, i això amb la quantitat de castells de gamma extra crec que ens ajuda de cara a Sant Fèlix, que era una mica l'objectiu.
14: Home, portàvem 8 anys sense fer aquest 4 de 7. Era necessari ja mentalment, ja no físicament, sinó era mentalment per trencar aquesta barrera. I avui ha sortit, ens ho mereixíem i ha arribat.
15: Sí, sí, molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui. Perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos. Avui pensem que el primer castell s'ha lligat quasi a 3/4 de 2. És complicat i crec que l'actuació que hem fet és prou bona, no? Al final, fent el 4-9, que no s'havia fet mai en aquesta plaça, i tenim ganes de fer-lo, i llavors també hem mirat una mica cara endins, no? Petits canvis, coses que ens feien falta, i poder fer complementar una mica el que vam fer.
2: Després d'aquest cap de setmana, el món casteller resta pendent de la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca. No ens movem de l'Arbós perquè en plena festa major una de les cites més destacades és la carretillada i l'auto sacramental que ha tingut lloc aquest diumenge. És un acte que omple de gom a gom la plaça de la Vila, tant de veïns com de visitants que arriben de diversos llocs del territori català amb el reclam de la fama i l'autenticitat d'autosacramental i carretillada. Ens ho explica amb diversos testimonis el Marc Guitar en aquesta informació.
8: És cada any un dels moments que genera més expectació de la Festa Major de l'Arbós. La carretillada del Vall de Diables és un referent indiscutible dins el món dels diables festius de Catalunya. Un ritual intens amb una encesa pirotècnica espectacular que posa punt final a l'acte sacramental que s'ha celebrat just abans. L'orgia de foc, espurnes i pirotècnia no té igual al territori, fet que atrau visitants de diferents punts de Catalunya, molts dels quals repeteixen.
16: Acostumem a venir, que ja fa bastants anys seguits, i no ens ho perdem, que és molt, ens agrada molt, és molt maco i val la pena de veure-ho, perquè no es veu en gaires llocs, la veritat.
17: Nosaltres venim de Mataró, i la veritat és que és bastant usual que pugem quasi cada any que podem a veure la cartilla d'Arbós, perquè és... Home, és important, en el calendari festiu.
18: Soc de Vilafranca del Penedès. És la primera vegada que vinc aquí. Fa un mes que formem part de la gran família que són els Minyons de l'Arbós. Ens ho han recomanat. Portem tot el dia fent castells i estem cansats, però ens han dit que és un espectacle superbrutal, molt bonic, i que ens recomanen veure'l. No hi ha res igual com la carretillada.
19: La carretillada de l'Arbós és única en el món perquè és un acte pirotècnic que no el veuran a cap lloc, perquè és 20 minuts, però quins 20 minuts.
20: I pels amants del foc com nosaltres, que venim normalment a la xitxa que ens agrada, és una locura. És vindre a sentir el que és la pólvora dels diables, i bueno, aquí l'Arbós, que tenen la carretillada, per mi, la més boja que hi ha a tot el món del Vall de Diables.
8: La carretillada dels Diables de l'Arbós significa la tornada rabiosa dels Diables a l'infern, després d'haver estat vençuts per Sant Miquel i els seus àngels. Un dels seus grans atractius és la intensitat pirotècnica, ja que durant 20 minuts el foc no s'atura ni un instant.
17: Bàsicament és la tornada dels Diables a l'infern, són les portes de l'infern i tornen, i és un acte amb moltíssima intensitat de foc. És a dir, més foc aquí és impossible veure'l enlloc.
8: Una encesa contínua que, acompanyada del so incessant dels timbals, suposa el punt culminant de la festa major de l'Arboç.
2: I ara sí, és el moment de l'actualitat esportiva, que arriba a les notícies de la mà del Jordi Graell.
1: Els esports en Jordi Graell.
21: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol. El Club d'Esports Vendrell masculí arrenca la seva tercera setmana de preparació amb l'objectiu de seguir posant-se a punt de cara a l'inici de Lliga. Una temporada, l'objectiu dels jugadors d'Àlex Sokoviev és l'ascens directe a segona catalana i per aconseguir-ho necessiten acabar en primer lloc, ja que el segon hauria de jugar en play-off. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Àlex Sokoviev.
22: Fortamos bien. Después de año pasado ya hemos cambiado algunos de plantilla y estamos... Objetivo de este año es competir para ganar la Liga. Año pasado nos hemos quedado un poco... No hemos acabado de todo bien. Segunda vuelta hemos hecho muy buena para ascender, pero no hemos hecho, y este año pues intentamos de ascender.
21: L'arribada de Sokoviev al gener va suposar un revulsiu la temporada passada, ja que els roig i negres van sumar 9 victòries seguides que els han permetre sumar amb la lluita per l'ascens. Finalment, però, la mala primera volta els va acabar pesant i van acabar en sisè lloc. El tècnic vendrellenc, això sí, avisa que ara tornen a començar de zero i que el que van fer l'any passat ja no serveix de res. Escoltem de nou Àlex Sokoviev.
22: Ahora mismo es otro equipo, rivales también son otros, hay fichajes y va a ser una liga diferente. No podemos mirar atrás y decir, mira, año pasado que hemos ganado pues 9 seguidos, pues este año también va a ser diferente. Pero la idea es el objetivo de este año es ascender.
21: El que segur que tindrà continuïtat és la filosofia de joc, ja que la voluntat de Sokoviev és veure un equip que vagi pel partit des de l'inici a través del control del joc i de la possessió. Escoltem de nou Àlex Sokoviev.
22: Intentamos jugar desde atrás. Tenemos un porteros que saben jugar desde atrás en corto. Todo el plantilla que tenemos es una plantilla de jugar a hacer un juego combinativo y intentamos a jugar a nuestro fútbol, combinar, demostrar cada partido, que dominar cada partido y a ver si nos sale bien.
21: Després de dos amistosos disputats fora de casa, el Club d'Esports Vendrell s'estrenarà la pretemporada davant la seva afició aquest dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Pau Apòstol.

Divendres a dissabte. Avui dilluns, 24, temperatures mínimes de 21 graus i màximes al Vendrell, que no han de superar els 31. Alguna possibilitat de pluja, no excessives ni de bon tros amb la intensitat de divendres a dissabte. Demà dimarts es mantenen les temperatures, baixen una mica les mínimes i pujaran les màximes, oscil·lant entre els 20 i els 33. Demà no hi ha cap possibilitat de pluja en territori baix penedesenc ni del Vendrell, però tot això podria canviar dimecres. Serà un dia semblant de temperatures, però durant la nit i fins a les 12 del migdia hi ha bastantes possibilitats de precipitació que a la tarda minven considerablement. El règim de temperatures i d'inestabilitat es pot mantenir dijous i també divendres, fins i tot dissabte, ja en parlarem, tot plegat sense que tornin les calorades de setmanes anteriors. I així arribem al final de les notícies. Demà més, i segurament més, sobre l'aiguat de divendres, de la matinada del passat divendres i les seves conseqüències, més tot allò que sigui notícia al Vendrell. Això és tot. Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa, més, de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluïsmi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes, a l'interior tarragoní, compte la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies, Lluïsmi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? Una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses.

0: De Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
1: La ministra Elma Said ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidi amb una intervenció artística al barri del Born.
1: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
1: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
2: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
1: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
3: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. I hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció, també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
5: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Midon. Justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
7: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
6: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
7: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
6: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
12: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament a una part del poble sense aigua.
11: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
12: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament que haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
11: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ESALERT la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
13: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
14: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
13: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
15: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
15: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
17: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és... Dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
15: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
0: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
18: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
15: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
2: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretaris que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
15: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
19: Estem en aquesta sensació primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
15: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
20: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
15: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
1: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
21: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany, i el que es tracta és de poder tenir, doncs, la confirmació.
1: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
0: Doncs no deixem l'aigua, perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
22: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
23: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de millorar, és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
22: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
0: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
24: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
25: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
24: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
15: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
0: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
15: Els combois tornen a ser circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
0: I a la presó, tres acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
15: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir dues vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
5: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
3: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
0: I abans dels esports, us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara, l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
6: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'arxiu municipal.
7: El poder, el govern, intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una a nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
6: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
9: Bon dia, Marta. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial, i a més ahir amb dos gols.
10: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també, i estem molt contents tots amb ell.
9: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria. Tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
26: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón, igual que a Gijón,
4: L'equip va tornar a deixar la porteria a zero i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a zero contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, el Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
8: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
4: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
9: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya, en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Ωρέ, έφε πάλι στο Απάτσι και έφερε να πούν τα Βοσανόα και ενώ σε λουγές να καρρήμα κατά να πρίμω λόγκλα η Βαγιαβάγε.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda que arriben acompanyades de pedregada que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vall Fosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la costa brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? Una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
6: La ministra Almasaiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
6: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
6: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
7: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
6: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada. Joan Barberà.
8: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elge en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. I hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
4: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent, com a bolets, i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
9: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Comarruga.
5: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
9: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
9: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. I han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
10: Sant Salvador, Comarruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
11: Sí, siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
12: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
10: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
11: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
10: L'hotel Maramar de Comarruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament amb el més els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
14: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament a una part del poble sense aigua.
13: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
14: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta els carrers segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
13: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
2: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
15: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
16: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
15: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
3: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
6: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Ara ens ajuden a través d'aquest homenatge a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la plataforma contra les violències de gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
6: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
18: Simbolitza el trencament d'aquesta, d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida que és la violència de gènere.
6: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.
2: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
19: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
20: Estem parlant, doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
19: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
2: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
0: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el Passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls d'aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
2: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
6: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
7: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretaris que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
6: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
21: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
6: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
22: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
6: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al Davany, al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
24: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
23: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
1: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
4: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
1: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
5: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle, que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
8: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
5: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
2: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
9: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'arxiu municipal.
25: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
9: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
26: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb 2 gols.
27: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you. Perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
26: Fermín López, referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
3: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
10: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
3: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
26: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
11: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit, doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Doncs tenim un nou Palau Blaugrana a l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el de, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és, doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i l'estimar el Barça de bàsquet.
26: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers, i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Serveis informatius de Ràdio Al Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One, clarity, two, stand clear.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: T1 han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7 els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de difteria, tètanos, varicela i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació a Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
1: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
0: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, el vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un 5:15 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Live. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: dia.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent.